ta mora e ambo pupunan baraka ka arpasa ambo yewa ha e ha mande de no haikuka música pupe ha pura